0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia, una Catalunya amb respecte i dignitat per als col·lectius LGTBI davant les agressions i els discursos d'odi que pateixen aquestes persones per raó de gènere. És el que reclamen aquest 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull, una jornada per reivindicar els drets a la igualtat i visibilitat d'aquest col·lectiu. L'acte institucional amb motiu d'aquesta diada es va fer divendres i ahir a la tarda la manifestació convocada per diverses entitats, com ara el Front d'Alliberament Gai o la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere.
2: Jo crec que aún falta mucho por hacer. Y no solo son los derechos, sino la visibilidad y que como persona trans existimos.
3: Creiem que és important que elles tinguin referents d'adopcions, de parelles homosexuals com ho som nosaltres, i és veritat que dona la sensació que estem dintre d'una normalitat, però és una normalitat que no és completa del tot.
0: I últims dies de termini per al procés de regularització extraordinària de persones immigrants. El termini acaba dimarts, dia 30, i les entitats que han acompanyat aquestes persones en el procés es queixen de les moltes traves burocràtiques que s'han trobat en el camí i ara de la vaga convocada a Correus tot just l'últim dia per poder presentar les sol·licituds. En parlarem en aquesta edició cap de setmana. I també del Congrés Mundial d'Arquitectes que s'inaugura aquest vespre a Barcelona. Mariona Benedito n'és una de les comissàries.
4: Sistemes constructius de baixa petjada de carboni, arquitectura passiva, ecologia del paisatge, nous models d'habitatge social.
0: De tot això es parlarà en aquest congrés de la UIA, la Unió Internacional d'Arquitectes, centrats en la crisi de l'habitatge i l'emergència climàtica. Dues persones han mort aquest matí en un accident provocat per un conductor temerari que fugia de la policia al barri del Poblenou de Barcelona. El vehicle ha xocat contra un altre que era aturat en un semàfor a l'encreuament entre els carrers de Pallars i Fluvià. Com a resultat de la col·lisió han mort els conductors de tots els vehicles i una tercera persona ha quedat ferida traslladada a un centre hospitalari. Tots tres han hagut de ser escarcerats dels vehicles pels equips de rescat. Els cotxes han quedat destrossats i un d'ells ha volcat.
5: Em trobava a la terrassa quan hem escoltat un cataclec, un cop molt fort, i he vist que bueno, doncs el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular, i amb la mala fortuna que han xocat.
0: Situació del trànsit a aquesta hora, Servei Català, Eduard Sánchez.
6: Hola, bona tarda. Doncs de moment a aquesta hora parlarem d'un tram d'uns 2 quilòmetres de lentitud amb aturades a l'autopista P7, a l'altura del Catllà, un pèl més amunt de Tarragona, i en sentit nord a causa d'un accident que hi ha hagut fa una estoneta aquest matí. En aquesta zona, a prop d'aquesta zona, a l'A7, en aquest cas de l'autovia, també hi ha un tram d'aturades intermitents a la zona de Tamarit, en sentit nord també. I pel que fa a la resta de vies, destaquem, d'una banda, la zona de la Costa Brava, a la C31, i tenim encara trànsit lent aturades, especialment entre la zona de Santa Cristina d'Aro i Platja d'Aro, en direcció a la costa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: I continua la calor que està batent rècords a Europa. Aquí a Catalunya el més difícil de suportar són les nits tòrrides. Situació i previsió, Emet Noelia García.
7: Bona tarda. Avui diumenge a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a gran part de l'interior, superant els 36 graus. Els termòmetres marcaran 38 graus a Girona, 37 a Lleida, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Durant aquesta tarda, temps estable amb sol i cel poc ennuvolat o clar. Al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Demà dilluns baixaran les temperatures. 36 graus a Girona i a Lleida, 33 a Barcelona i 32 graus a Tarragona. Demà serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat, però atenció a la zona nord. Allà es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes durant la tarda. Baixaran les temperatures mínimes, 26 graus a Barcelona i 20 a Lleida. Demà bufarà tramuntana amb intensitat moderada a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
0: Aquest matí han trobat una balena morta a la platja de l'Almadrava, entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. L'avís l'ha donat a primera hora del matí una persona que navegava per la zona i ha vist el cos d'aquesta balena que era arrossegat pel corrent fins a la sorra. Amb l'Albert Vacas, els comandaments tècnics, el Santi Garcia, control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: La discriminació a les persones del col·lectiu LGTBI continua sent una realitat persistent. L'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha registrat només l'any passat 353 casos de discriminació, un increment d'un 11% respecte a l'any anterior, que confirma la tendència general de creixement de la darrera dècada. Per a l'Observatori és fonamental que es continuïn desplegant polítiques públiques en contra d'aquesta discriminació. Clara Antanyón.
8: L'Observatori reclama que es desplegui completament i es doti de recursos la Llei Catalana dels Drets de les Persones LGTBI, que es va aprovar el desembre de l'any passat i que preveu, entre d'altres, que les empreses públiques i privades tinguin protocols i sancions i mesures de reparació a les víctimes. Bàrbara Montlló és jurista i membre de l'organització.
9: Que cal aprovar el més aviat possible el desenvolupament reglamentari de tota aquesta normativa jurídica, que és molt garantista, i sobretot aquest règim, també perquè el règim sancionador tampoc està aprovat, perquè aquests drets siguin reconeguts i deixin de ser una expectativa.
8: També proposen incorporar la perspectiva LGTBI en tots els serveis d'atenció relacionats amb l'habitatge i el sensellarisme. Cristian Carré.
10: El sensellarisme no pot ser entès únicament com una problemàtica econòmica, sinó que també ens està parlant d'expressió de desigualtats que són estructurals i que afecten de manera específica el col·lectiu LGTBI.
8: L'Observatori recull 38 recomanacions per incidir en unes polítiques públiques enfocades a prevenir, detectar i intervenir l'LGTBI-fòbia.
0: En aquest Dia Internacional de l'Orgull es recorden els fets de Stonewall, la primera vegada que un grup d'homosexuals perseguits es van rebel·lar. Aquí a Barcelona fa 50 anys, a finals del juny del 1977, es va celebrar la primera manifestació en defensa dels drets del col·lectiu convocada pel Front d'Alliberament Gai. En 5 dècades s'han assolit drets que aleshores semblaven impensables, com ara el matrimoni igualitari, que és la gran fita. Però hi ha altres qüestions encara pendents i el que més preocupa, l'auge de la ultradreta que pugui tirar enrere el que ja s'ha aconseguit fins ara. La Laura Zurriaga n'ha parlat amb Jordi Petit, fundador del Front d'Alliberament Gai i activista històric pels drets LGTBI.
11: Jordi Petit era un pseudònim necessari en temps de repressió franquista.
12: Un àlies, un nom de guerra, com es deia abans, perquè jo vaig començar l'activisme sota la llei de perillositat social. Jo hi havia estat a l'oposició clandestina al franquisme. Vaig estar dos cops a la presó per raons polítiques.
11: Precisament la reforma de la llei de perillositat que mantenia homosexuals a la presó l'any 78 va ser una de les fites assolides per la pressió exercida des del Front d'Alliberament Gai, el FAC, del que Petit va ser coordinador.
12: Adolfo Suárez va, en el Consell de Ministres del 26 de desembre del 78, doncs deroga els articles on s'establia la detenció i rehabilitació, entre cometes, de les persones homosexuals.
11: Petit es va convertir en la cara visible de la lluita del col·lectiu arran de defensar la igualtat als mitjans de comunicació. La primera entrevista la va fer als Estudis Miramar de Televisió Espanyola.
12: I vam tenir una entrevista amb un metge que també explicava que l'homosexualitat no era cap malaltia. Donava a conèixer l'estudi Kinsey, que des de l'any 47 va, diguem, desmuntar la idea de que hi ha una normalitat homogènia, que és l'heterosexualitat.
11: En un moment en què la paraula «entens» era equivalent a espai segur, la celebració de l'estatus adquirit va durar poc arran de la sida. Milers van perdre la vida i es va estigmatitzar l'home homosexual. El FAC, centrat en assolir drets, l'any 94 va aconseguir que les parelles homosexuals fossin incloses en la llei d'arrendaments i el 98 es va segellar la primera llei de parelles de fet homosexuals de l'Estat, aquí, a Catalunya.
12: Si érem iguals per tots els deures, és a dir, pels impostos, també teníem que ser igual per tots els drets. I així vam aconseguir la primera llei de parelles de l'Estat, on Convergència s'hi va afegir.
11: Segons l'ILGA, el màxim organisme internacional que Petit va presidir, la llei de matrimoni igualitari i l'adopció d'infants per part de parelles LGTBIQ+, situen a Espanya la davantera europea en drets pel col·lectiu amb la família homoparental, segons l'activista, com a màxim exponent.
12: A mi em preocupa més no que siguem el país capdavanter. Els referents que havíem tingut fa 20 o 30 anys, que eren Holanda, Bèlgica, Suècia, bueno, doncs en aquests països hi ha un cert retrocés.
11: Petit observa un retrocés també a nivell religiós.
12: El nou papa ja ha dit que no pensa beneir les parelles del mateix sexe com sí que ho havia dit l'anterior.
11: A Espanya, recentment, el Congrés ha aprovat penalitzar les teràpies de reconversió. Vox hi ha votat en contra. L'auge de l'ultradreta posa en perill, assenyala Petit, els drets assolits en 5 dècades de lluita.
12: Bueno, ja l'estem visquent en aquells ajuntaments on governa una majoria de PP-Vox. Si feia uns anys es penjava la bandera irisada, però ja no la pengen. Quan les associacions locals demanen presenten uns pressupostos per uns projectes d'educació, d'informació, de suport, bé, doncs no els hi donen.
11: Una tendència que s'amplifica per als joves a les xarxes socials arran de les campanyes de desinformació.
12: I aquestes persones fàcilment cauen amb els prejudicis homofòbics, no? O LGTBI-fòbics.
11: Per això, l'autor del llibre Quan els gais van perdre la por, una mirada a la seva joventut, assenyala que no hem d'oblidar el passat si volem dibuixar un futur millor.
12: El camí que queda per recórrer té dos vessants. Una, insistir en l'execució de les lleis aprovades, de debò, no? I l'altre camí és la solidaritat internacional. I, clar, hem de conèixer d'on venim per valorar el que hem conquerit. I insisteixo, ningú no ens ha regalat res. Ens ho hem guanyat a pols.
0: Parlem ara d'altres lluites. El procés de regularització extraordinària d'immigrants arriba a la recta final. El termini per presentar la documentació finalitza dimarts 30 de juny. Des del govern preveuen superar les 150.000 sol·licituds a Catalunya, més de 900.000 arreu de l'Estat. Les entitats socials que ajuden els immigrants alerten que molts es quedaran fora d'aquesta regularització per les traves burocràtiques. Joaquín Calvente.
13: L'associació Mujeres Palante, que treballa per les dones migrants, alerta que moltes s'hi quedaran fora. Beatriz Cantero n'es la presidenta.
14: Porque las mujeres sobre todo trabajan en el área de cuidados, en limpieza, en cuidado de personas mayores y de internas. Y efectivamente las personas internas son el caso más grave de vulneración de derechos porque trabajan en condiciones muchas veces de semi-esclavitud. 7 días a la semana, 24 horas, con lo cual no les dan permisos para acceder.
13: Si no s'ha rebut a temps algun dels documents requerits, com ara els certificats d'antecedents penals del país d'origen, les entitats animen els sol·licitants a presentar-la igualment, amb una declaració responsable o les proves de que els n'han demanat. En cas d'aprovació de la sol·licitud, cal tramitar la targeta d'identitat d'estranger a una comissaria de policia, l'últim pas imprescindible per completar el procés de regularització.
0: Vicky Colomba és portaveu de la plataforma Regularització Ja. Benvenida. Com està el procés? Hi ha moltes persones que encara estan en aquest procés de presentar la sol·licitud. Teniu molta feina aquests dies, aquests últims dies, oi?
15: Moltíssima, moltíssima feina. Ara mateix estem pujant expedients a saco perquè també tenim aquesta mesura forçada de Comissions Obreres que a l'alçada de quan vam a començar amb aquest procés també va fer una vaga en oficines d'estrangeria, ara la farà el dia 30 a oficines de correus, on doncs estem corrent, pujant expedients més del que podem assumir, assolir nosaltres com entitats. Nosaltres el que sabem és que admissions a tràmits i resolucions favorables no hem tingut molt poquetes. Admissions a tràmits i una mica més, però la resolució favorable, que és aquesta amb la que pots fer la TIE després, molt poquetes. I això és un problema perquè els empresaris no estan contractant a la gent que ja podria treballar amb el número de seguretat social i amb el número de NIE. Però encara les oficines de Servei d'Ocupació de Catalunya tampoc estan fent un gest molt clar i els ajuntaments van ser l'exemple més clar de no fer el que haurien d'haver fet, que és donar els certificats de vulnerabilitat a persones empadronades o no al territori.
0: Mm-hmm. Per tot plegat, vosaltres dieu a les entitats que les administracions no han estat a l'alçada.
15: No, mai, mai, mai. Mai van estar a l'alçada. Mira, el que ha fet la Generalitat va ser cursos de formació que ho van aprofitar els advocats, que s'han forrat, han cobrat tràmits des de 300 al principi, abans de que es publiquessi el BOE, i després fins 900 euros a gent que està en situació d'extrema vulnerabilitat. I a més, hi ha molta gent que es queixa que no li han completat els tràmits i que li demanen més diners. Doncs estem nosaltres trobant gent que ha estat estafada, robar a la gent més vulnerabilitzada per la llei d'estrangeria, gent en situació de carrer, gent mares monomarentals que li diuen que es regularitzi ella sola, sense els fills, i que després regularitzi els nens. I això és una, bueno, és una mostra flagrant del que han fet molts advocats per cobrar i no fer la feina que haurien d'haver fet. Això va ser una, però després els ajuntaments no han fet la seva feina.
0: Sí, traves burocràtiques per una banda i després també està tota la part política i judicial, perquè hi ha també una causa oberta al Suprem.
15: Sí, hi ha una causa oberta que és el que ha impedit al govern fer una extensió d'aquest plazo de sol·licituds que havíem demanat nosaltres al Congreso dels Diputats a través d'una PNL i una proposició no de llei, i que no va prosperar perquè el

0: vida en aquesta regularització. Hem fet una crida a tota tot el voluntariat perquè estigui a les portes de Correus el dilluns i el dimarts, que s'han compromès a fer l'atenció que s'havien compromès amb el govern i les cites prèvies que estaven ja donades a la gent. I estarem vigilant perquè, si no fan aquesta feina el dia dilluns i el dia dimarts, nosaltres enviarem a tota la gent, a Comissions Obreres, a que facin els tràmits ells mateixos. Que sigui Comissions Obreres el que tramite aquestes regularitzacions el dia dimarts.
1: Vicky Columba, portaveu de la plataforma Regularització Ja, que vagi molt bé aquest tram final del procés de regularització extraordinària de persones immigrants que tants problemes i tants obstacles està tenint. Que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies i sí, ho farem perquè tenim el cor posat a aquesta causa i perquè creiem en aquesta lluita i ho farem fins al final. Moltes gràcies.
1: Els sindicats Comissions Obreres i CESIF han convocat vaga per dimarts a Correus per denunciar el deteriorament progressiu de les condicions de treball i la sobrecàrrega de feina que, sense que s'hagin reforçat les plantilles, diuen. En un comunicat fet públic aquest diumenge, Comissions denuncia que a l'empresa li importa més l'eficiència productiva i l'ajustament de costos que no pas la qualitat del servei públic ni les condicions laborals dels treballadors. Diuen que la contractació prevista per la campanya d'estiu passa dels 300 contractes de l'any passat a 121 aquest any.
2: Edició cap de setmana.
1: Són hores crucials a Veneçuela. Els esforços dels equips de rescat se centren en trobar supervivents sota les runes dels edificis enfonsats, mentre continuen les rèpliques del doble terratrèmol que ha devastat el país aquesta setmana. Han passat 4 dies i la xifra d'afectats s'eleva a més de 1.400 morts, més de 3.000 ferits i més de 50.000 desapareguts. El govern d'Espanya comptabilitza 9 espanyols morts. Segons l'últim balanç, 133 continuen desapareguts i s'han localitzat 14 persones sota les runes. Els equips estrangers s'han començat a arribar ja al país, com ara la UME, la Unitat Militar d'Emergències Espanyola, i també s'han desplaçat una quinzena de bombers de la Generalitat. La comunitat veneçolana resident a casa nostra, molt nombrosa, s'ho mira tot amb molta preocupació des d'aquí.
3: Tengo mis suegros en Venezuela, tengo primos, tíos, han tenido daños materiales, en realidad es daños materiales que se pueden recuperar. Gracias a Dios no tenemos nadie que haya fallecido o haya... Pero conocidos sí, están desaparecidos, sobre todo en La Guaira, en la zona de La Guaira, que es donde más ha pegado el temblor.
1: Molts ciutadans veneçolans assenyalen que el govern interí no estava preparat per a gestionar aquesta catàstrofe i agraeixen el suport internacional. Posen l'èmfasi sobretot en la resposta de la societat civil organitzada. Geraldi Rodríguez és portaveu de SOS Veneçuela a Barcelona.
4: Han puesto muchas trabas burocráticas, no han facilitado ningún tipo de recursos, ni técnicos, ni económicos, ni humanos. Por suerte, el pueblo venezolano tiene una fortaleza muy, muy fuerte y todos los venezolanos, como buenamente están pudiendo hacer, los motorizados se están dejando la piel, trasladando todo lo que pueden. La sociedad civil está organizando centros de acopio, ayudas de recolección.
1: També el Congo necessita ajuda per fer front a l'Ebola i al còlera. El govern català hi destina uns 200.000 euros i ha signat un conveni amb metges del món per reforçar la prevenció, detecció i control d'aquesta emergència. Lorena Enns.
5: Amb una injecció de 200.000 euros, la resposta de la Generalitat es desplegarà a la província de Kivu del Sud. I és que, segons l'OMS, el brot constitueix una emergència de salut pública d'importància internacional. Els esforços de l'executiu català se centren en enfortir les capacitats dels centres de salut, en la detecció precoç dels casos i a la instal·lació de 40 punts comunitaris de cloració d'aigua. Jaume Duque és conseller d'Exteriors.
6: Pensem que en les últimes setmanes ja han mort més de 200 persones i, per tant, doncs, tot el que es pugui fer per evitar que això s'estengui, lògicament, serà important per la població local, però també per poblacions veïnes d'altres països.
5: La intervenció, que s'allargarà fins al novembre, està finançada per l'Agència Catalana de Cooperació del Desenvolupament i es canalitza mitjançant un conveni amb Metges del Món.
1: Moltes malalties hepàtiques avancen de forma silenciosa durant anys i quan es detecten han avançat a una fase en què, a més, hi ha poques opcions terapèutiques, per la qual cosa la recerca es torna imprescindible. Joaquín Calvente.
2: La cirrosi hepàtica descompensada és una fase crítica de la malaltia on el dany al fetge és irreversible i afecta altres òrgans com els ronyons o el cervell. Els tractaments actuals són molt limitats per la diferent evolució de cada pacient. Per això, ara la investigació gira cap a les noves tecnologies òmiques que poden analitzar molècules de forma massiva. Destaca el seu potencial Joan Clari.